Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: que tú reaccionas.
1: Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

mariner. On flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Pinta allà on tothom fa el vermut

0: sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcun està fatal. I supos que és molt probable que al final jo acabi igual. I...
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

0: Ja piensa en mí.
1: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Radios Castell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Hi ha dies en què el món desperta en gris, que tanta pols m'esborrona, i dies que et silencies tot

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

petit cops provoca tant del lero. Encara no sé qui és en John Boy, però m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'ha de deixucluc. Unes bísties d'un ocell són de la mà, tenim per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen sa

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

arbres estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

fresc sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

0: ses meravelles que tinc al meu voltant, el cel tot ple d'estrelles.
1: Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

teu esforç, som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som, t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i a aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: I un pagès de Master, un missatge per llaurar, el primer que va trobar. Ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en teniu un bon bestiar.

0: Radios Castell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Digue-m'ho, on ets quan estic amb tu?